Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
6: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar s'ha sumat a la campanya Fes un truc per crear una xarxa de comerços on els infants i adolescents puguin demanar ajuda si necessiten fer una trucada i no porten telèfon mòbil. Els establiments adherits s'identificaran amb un adhesiu a l'aparador amb el missatge "Sense mòbil també pots trucar" i permetran contactar amb la família o una persona de referència davant qualsevol imprevist. La iniciativa també vol promoure un ús més saludable de les pantalles i retardar l'accés dels menors al primer telèfon mòbil. I la Festa dels Empassats de Malgrat de Mar celebra aquest dissabte el seu 15è aniversari amb una edició que recupera personatges i escenes d'anys anteriors i incorpora també una novetat, una processó oberta a tothom. La visita nocturna teatralitzada que recrea la festa del segle XVII reunirà 600 participants repartits en 10 grups i comptarà amb la col·laboració de més d'un centenar de voluntaris. La processó es podrà veure sense entrada en 3 passis a 9:45, 10:45 i 11:45 de la nit. I en clau general destaquem que els preus dels bitllets d'avió a Espanya han experimentat fortes variacions durant l'últim any i mig, segons dades d'Eurostat. Després d'encarir-se gairebé un 20% per Setmana Santa de l'any passat, aquest abril els preus han caigut un 14,4%, el que suposa un descens molt superior a la mitjana de la Unió Europea. Al maig els bitllets van tornar a pujar a prop d'un 9%, mentre que al juny han baixat un 1,3%. Eurostat atribueix aquestes oscil·lacions a la demanda estacional i al context geopolític. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, d'ambient assolellat també. Alguns núvols alts, les temperatures màximes segueixen elevades en el cas del quadrant nord-est, amb 31 graus a la costa i 36 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
2: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
1: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
2: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.
0: Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
3: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona. Comença el
2: festival. Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna i esperem.
3: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
5: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Les comissaries dels Mossos d'Esquadra de Blanes i Pineda reforçaran els seus efectius aquest estiu dins del Pla Helios. La Generalitat redistribuirà 82 agents cap als municipis de la costa per reforçar la seguretat durant els mesos de més afluència turística. A aquest dispositiu també s'hi sumaran 1.300 Mossos en pràctiques que començaran a treballar a partir del 1 d'agost. El Pla també preveu més controls contra la delinqüència, les armes blanques, les agressions sexuals i un reforç de la vigilància a les carreteres. I la platja Gran de Calella tornarà a convertir-se aquest agost en una sala de cinema a l'aire lliure amb una nova edició del Calella Beach Festival. El cicle oferirà 4 projeccions gratuïtes els dijous d'agost, sempre a 2:15 del vespre, a l'espai del Xirinou. L'activitat forma part del Maresme Film Festival i totes les sessions es faran en català. I en clau general destaquem que el Banc Central Europeu ja ha escollit els 10 dissenys finalistes dels futurs bitllets d'euro. Les propostes s'inspiren en dues temàtiques, la cultura europea i també els rius i ocells. Ara s'obre una consulta pública perquè la ciutadania pugui opinar sobre els dissenys fins al 21 de setembre. El Consell de Govern del Banc Central Europeu triarà la proposta definitiva abans de finals d'any, tot i que els nous bitllets encara trigaran un temps a entrar en circulació. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, sol, també alguns núvols alts, amb temperatures màximes entre 31 a la costa i 36 a l'interior. Demà dissabte s'esperen ruixats a la segona meitat del dia, amb màximes que baixaran lleugerament. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Aquí la tens per 5 anys consecutius, una de les dones, una de les grans, grans princeses del món. Considerada la més seguida, la més escoltada i anomenada Taylor Swift.

I en la música de fons d'un dels reis mires de la música dents, aquest britànic anomenat Calvin Harris. Deixa'm que em presenti. Des d'ara i fins la una del migdia seré aquí, al teu costat, acompanyant-te en tota i la millor música del món. És tot un ple per mi. Així que juntets aquest dimarts, 28 de juliol de 2026, salutacions de Montse Rico.

0: I aquestes ferites. Aquestes que curen. Aquests corazones rotos. Ens les regalen Lola Índigo i Luis Fonsi.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Tens els 60 euros del val escolar? A Buró Valer el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol porta els teus docs vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
3: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a la Probla Nacional 2 i a burovaler.es.
4: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte i gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms a la carretera de Malgrat a Palafolls.
2: A l'agost obrim tots els dies.
5: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues. Radio Marina.
6: L'actualitat del sector immobiliari amb Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
7: Com cada dimarts anem a parlar d'habitatge, anem a parlar de vivenda amb en Josep Serra, de Serres Immobiliàries de Santa Susana. Josep, bon dia.
8: Hola, moltes gràcies, Josep Lluís. Encantat de ser de nou d'aquí amb tots vosaltres.
7: Amb en Josep parlem cada setmana de temes relacionats amb l'habitatge i al mateix temps intentem resoldre els vostres dubtes i consultes. És un espai multicanal, el trobeu a la ràdio, en format podcast i també a les xarxes socials. A més, podeu recuperar tots els episodis, tots els temes a marina360.cat. Parlem avui d'un habitatge que volem vendre, el posem com a exemple, però encara no s'ha acabat de pagar, per tant, està hipotecat. Es pot fer, Josep? I com s'ha de fer per tal que sigui correcte i no hi hagi ensurts per cap part?
8: I tant, sí que es pot fer. Es pot vendre un habitatge encara que tingui una hipoteca pendent. De fet, és una de les situacions més habituals que ens trobem cada dia. El més normal és que el dia de la signatura una part del preu de la venda que fa que pagarà el comprador serveixi per cancel·lar la hipoteca que hi ha pendent de pagament en el banc de la part venedora. Un cop pagada, també s'ha de fer la cancel·lació registral perquè l'immoble quedi lliure de càrregues. Per evitar ensurts, és important revisar bé tota la documentació i deixar-se assessorar, sobretot per professionals, perquè l'operació es faci amb totes les garanties, tant pel venedor com per al comprador.
7: Molt bé, doncs recordeu que us podem resoldre els vostres dubtes sobre aquesta o altres qüestions relacionades amb l'habitatge. Ens podeu enviar la vostra pregunta al WhatsApp de Ràdio Marina al 972 33 45 00 o, si ho preferiu, podeu enviar-nos un correu electrònic a info@radiomarina.com. A Serres Immobiliàries, Josep, feu més, molt més, que posar en contacte venedors i compradors, oi?
8: I tant, exactament. A Serres Immobiliàries no només unim venedors i compradors, els acompanyem en tot el procés perquè comprar o vendre un immoble sigui més senzill i segur per a tothom.
7: I on ens podem trobar?
8: Ens trobareu en un lloc molt accessible per a tots els oients. Estem dins el centre comercial Carrefour de Santa Susana, just al costat de la Nacional 2. Inclús per oferir-vos un millor servei, estem oberts tots els dies de la setmana, inclús els festius. També poden visitar-nos a la nostra web serres.info o simplement cercant a Google Serres Immobiliàries a Santa Susana.
7: Perfecte, Josep, gràcies. Bon estiu i fins aviat.
8: Moltes gràcies, Lluís, i fins la propera. Ens veiem després de l'estiu. Moltes gràcies a tots.
6: Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
9: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
1: Hem de canviar els mobles.
2: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
3: Idiomes Lingua, professors nadius, grups molt reduïts, horaris flexibles i el nostre mètode directe. Inscripcions obertes dels cursos d'anglès, espanyol, francès i alemany. Idiomes Lingua des de fa més de 30 anys a Blanes. Som professionals i t'ho posem fàcil. Informa't al web lingua.cat.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

de la música dels clàssics de Texas. A tot un clàssic, una mica més nostre. Julieta Venegas, Paulina Rubio i Coti, fa uns anys et cantaven això.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
2: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
3: L'has portat al dentista?
2: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
3: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
4: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
1: La Masia Tordera.
5: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

Avui és quan el seu triomfal de Romantic Tour fa el salt un altre cop als Estats Units. No sé si és la quarta o cinquena ja jornada a Londres d'aquest home que una vegada més ens porta tot el seu art i la seva manera de dir-nos que li encanta el funky. Això és Might, podria fer-ho. Així és com es diu aquest primera entrega de Bruno. Som a 9 minuts per l'hora en punt. Torn de clàssics aquí a Ràdio Marina amb els Traveling Wilburys, aquesta banda...

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar s'ha sumat a la campanya Fes un truc per crear una xarxa de comerços on els infants i adolescents puguin demanar ajuda si necessiten fer una trucada i no porten telèfon mòbil. Els establiments adherits s'identificaran amb un adhesiu a l'aparador amb el missatge "Sense mòbil també pots trucar" i permetran contactar amb la família o una persona de referència davant qualsevol imprevist. La iniciativa també vol promoure un ús més saludable de les pantalles i retardar l'accés dels menors al primer telèfon mòbil. I la Festa dels Empassats de Malgrat de Mar celebra aquest dissabte el seu 15è aniversari amb una edició que recupera personatges i escenes d'anys anteriors i incorpora també una novetat, una processó oberta a tothom. La visita nocturna teatralitzada que recrea la festa del segle XVII reunirà 600 participants repartits en 10 grups i comptarà amb la col·laboració de més d'un centenar de voluntaris. La processó es podrà veure sense entrada en 3 passis a 9:45, 10:45 i 11:45 de la nit. I en clau general destaquem que els preus dels bitllets d'avió a Espanya han experimentat fortes variacions durant l'últim any i mig, segons dades d'Eurostat. Després d'encarir-se gairebé un 20% per Setmana Santa de l'any passat, aquest abril els preus han caigut un 14,4%, el que suposa un descens molt superior a la mitjana de la Unió Europea. Al maig els bitllets van tornar a pujar a prop d'un 9%, mentre que al juny han baixat un 1,3%. Eurostat atribueix aquestes oscil·lacions a la demanda estacional i al context geopolític. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, d'ambient assolellat també. Alguns núvols alts, les temperatures màximes segueixen elevades en el cas del quadrant nord-est, amb 31 graus a la costa i 36 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: De l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta't en un amb 2.000 euros a descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar. Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

Un geni que porta, pues, no sé, quasi 60 anys al damunt dels escenaris, podríem dir, que ha fet bandes sonores glorioses, com el Rei León, per exemple. Que té centenars de col·laboracions, inclús amb Dua Lipa, molt, molt recentment, o Britney Spears. Aquí en tens, per cert, una de les seves primeres. Això és molt vell, eh? Això és de l'any 1976. Aquesta col·laboració era amb Kiki D. I va ser tot un èxit. Aquest Don't Go Breaking My Heart, d'Elton John. Que ens acosta ja a 11:15 del matí d'aquest darrer dimarts del mes de juliol. Altes temperatures, perquè sí, tornen a enfilar-se. Ai, quin cansament. En fi, que som a l'estiu. A veure, què volem? Vinga, va, ànims, que arriba la pegatina. Yo no soy de los que piensan.

0: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà and Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez, i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
2: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
3: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
4: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
5: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
6: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
5: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
7: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
8: I és clar que sí, música aquí, al teu costat, de proximitat. Podríem dir que això és quilòmetre zero, perquè aquest home sempre ens ha apropat la seva alegria, el seu bon rotllo. I el 2012 ho va petar i ens va fer ballar amb aquest Love Is The Only Way. És clar que saps de qui parlem. Es diu Macaco.

El so de l'estiu aquí a Ràdio Marina, al teu costat, amb Portugal de Nen. Aquests són retro d'aquest Phil Steele.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Les comissaries dels Mossos d'Esquadra de Blanes i Pineda reforçaran els seus efectius aquest estiu dins del Pla Helios. La Generalitat redistribuirà 82 agents cap als municipis de la costa per reforçar la seguretat durant els mesos de més afluència turística. A aquest dispositiu també s'hi sumaran 1.300 Mossos en pràctiques que començaran a treballar a partir del 1 d'agost. El Pla també preveu més controls contra la delinqüència, les armes blanques, les agressions sexuals i un reforç de la vigilància a les carreteres. I la platja Gran de Calella tornarà a convertir-se aquest agost en una sala de cinema a l'aire lliure amb una nova edició del Calella Beach Festival. El cicle oferirà 4 projeccions gratuïtes els dijous d'agost, sempre a 2:15 del vespre, a l'espai del Xirinou. L'activitat forma part del Maresme Film Festival i totes les sessions es faran en català. I en clau general destaquem que el Banc Central Europeu ja ha escollit els 10 dissenys finalistes dels futurs bitllets d'euro. Les propostes s'inspiren en dues temàtiques, la cultura europea i també els rius i ocells. Ara s'obre una consulta pública perquè la ciutadania pugui opinar sobre els dissenys fins al 21 de setembre. El Consell de Govern del Banc Central Europeu triarà la proposta definitiva abans de finals d'any, tot i que els nous bitllets encara trigaran un temps a entrar en circulació. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, sol, també alguns núvols alts, amb temperatures màximes entre 31 a la costa i 36 a l'interior. Demà dissabte s'esperen ruixats a la segona meitat del dia, amb màximes que baixaran lleugerament. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Considerat una d'aquelles superestrelles mundials del pop, Harry Styles. Harry Styles. Onze del matí, 9 minuts d'aquest dimarts, 28 de juliol. Aquí estem encetant aquesta nova hora.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.

Bruta, així és com es diu la nova gira de Judit Niederman, que celebra aquests 15 anys del Bec de Calella. Una gira que combina cançons conegudes com aquest Vinc d'un poble i les seves noves aportacions. Aquest divendres recorda una nit molt i molt especial amb la veu de Judit Niederman.

Un combinat refrescant que t'oferim des d'aquí. 11 del matí, 22 minuts, darrer dimarts del mes de juliol. Selfie, Alice.

0: comencem les rebaixes d'estiu. Aflorem tot pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Aflorem tot pint a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
1: Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
0: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
3: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
0: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
3: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva del 6 al 10 d'agost. La que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat. Ràdio
1: Marina. Mar d'Estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
3: Després de 16 anys com la veu principal d'un dels grups més importants del pop espanyol, Leire Martínez inicia una nova etapa en solitari, marcada per la llibertat creativa. Mi Nombre va ser la gran estrena d'una Leire Martínez carregada de força, amb una veu que arriba al festival Mar d'Estiu en plena maduresa artística. Lluny de les grans produccions corals, Leire aposta per un directe on la seva veu, referent indiscutible de les darreres dècades, és l'única protagonista, oferint un pop sincer que connecta amb l'essència de qui és avui.
2: Mar d'Estiu.
3: Comparteix nit amb Marlena, la banda d'Anna Legazpi i Carolina Moyano, que ha vestit un univers on la sinceritat batega el mateix ritme que el seu públic. Després de tocar el cel a un Sant Jordi Club espectacular, arriba un Mar d'Estiu. Una ballada màgica, Leire Martínez i Marlena. Una trobada de veus i emocions a flor de pell que convertirà l'escenari en el refugi perfecte per a una nit d'estiu. La del dimecres 12 d'agost. I un dia més tard, l'humor és el protagonista. Tres còmics molt diferents i un únic objectiu, revolucionar la Mar d'Estiu amb la millor comèdia. La nit del 16 d'agost arriba Sergio Dalma i la seva nova gira, Ritorno a Via Dalma. El seu àlbum número 23. La seva veu torna a Itàlia un cop més per retre homenatge a la música d'alguns dels autors italians amb més recorregut a Espanya viatjant a través de diverses dècades, gèneres i estils. 15 anys compleix aquest dia d'Alma.
2: Mar d'Estiu.
3: I quin tancament de Mar d'Estiu més espectacular. El 17 d'agost, Rosario torna als escenaris per presentar en directe el seu nou disc, Universo de Ley. L'aval amb més de 33 anys de carrera, una quinzena d'àlbums, concerts que es compten per milers, 8 pel·lícules i una nominació als Goya, 12 àlbums de platí, 3 premis Onda, 3 Grammys llatins i una medalla d'or al mèrit de les Belles Arts. Tota una llegenda viva de la música en espanyol, una de les artistes més estimades i respectades pels seus companys de professió. No et perdis aquesta versió de Rosario, una Rosario de Ley.
1: No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

una d'aquelles bandes que té la particularitat de fer-nos-ho passar sempre bé. Parlem de la Ludwig Band. Què us pensàveu? Que no saben fer balades?

0: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí. Jerry, te quiero,
1: Jerry, yo te adoro. Com la pizza del pomodoro.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna. I esperem!
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Tens els 60 euros del val escolar? A Buró Valer el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol porta els teus Docs Vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
5: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Valer, punt és.

Irlanda i Regne Unit, JC i Calvin Harris en aquest Satisfy que està sonant en tot aquest estiu 2026. Només 10 perquè arribin les notícies, la informació ja de les 12. Rockset i Galaxies.

0: Descobreix marina360.cat.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Les barraques de la Festa Major d'Arbúcies van haver de tancar la matinada de diumenge després de diverses baralles entre grups de joves. Els incidents van acabar amb la detenció d'un jove de 19 anys, acusat d'amenaces i desordres públics després que, presumptament, exhibís una navalla. Segons diverses fonts, durant la nit també es va produir una presumpta agressió masclista, fet que va provocar un segon enfrontament dins del recinte. Davant la successió d'incidents, els Mossos van decidir suspendre els concerts. I Santa Coloma de Farners celebrarà durant tot el mes d'agost la tercera edició del cicle Tons i Sons, amb quatre concerts en ermites i esglésies del municipi. La programació inclou actuacions de gospel, guitarra clàssica, música de cinema amb violoncels i un homenatge a Xesco Boix a càrrec del grup Every Night. Com a novetat, cada concert acabarà també amb un tast gastronòmic elaborat per establiments de Santa Coloma. I en clau general, destaquem que la Comissió Europea ha aprovat un paquet d'ajuts de 74 milions d'euros per donar suport a les empreses de transport marítim afectades per l'encariment del combustible. Les ajudes compensaran part dels costos derivats de la crisi a l'Orient Mitjà i s'adrecen a les companyies que operen rutes entre la península, Ceuta, Melilla, les Illes Balears i les Canàries. Les subvencions cobriran fins al 70% de l'increment del cost del combustible entre els mesos de març i setembre d'aquest any. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres, ambient assolellat i calorós, amb temperatures màximes que segueixen pujant i assoliran valors entre els 32 i els 36 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sant Bifest de Sant Vicenç de Montalt. El Parc dels Germans Gabrielistes. Conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a santbifest.cat. Vine a Sant Bifest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Com li agrada aquest Joan Dausà explicar històries d'amor, inicis, finals i tot per una cançó. Per una cançó. El cinquè important en aquest darrer treball. Cinquè disc de la seva trajectòria, 5 anys després del seu darrer treball, aquest triomfal immortal. No marxis gaire lluny, anem a l'any 1973. No, no. Aquest és el títol de la cançó que ve a continuació. De ben segur recordaràs un dels grans èxits de James Blunt.

aquestes temperatures i més que ho van fer en aquest darrer Primavera Sound. No era la primera vegada que ens visitaven, ja van ser considerats els artistes que van estar més estona al damunt dels escenaris amb un concert de més de 3 hores. Van tornar a fer, a replicar aquesta fita. I és que per ells no passen els anys d'aquí.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A La Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a La Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Hem de canviar els mobles.
3: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes. Avui, dimarts, dia 28, segueix el cicle cinema als barris amb la pel·lícula Transformers One a les 10 de la nit al Mas Borinot. A més, avui, dia 28, també se celebra l'Aplec de l'Amor a Calabona a partir de les 5 de la tarda i a la Cantada de Goig i a les 10 de la nit actuació de X-Tram tribut a Supertramp. A Lloret de Mar destaquem avui la presentació del llibre Valentí Soliguer i Pujol, el mestre d'obres de Sant Pere del Bosc, que anirà a càrrec del seu net Jordi Soliguer i Mas a partir de les 8 del vespre al pati de l'Arol de la parròquia de Sant Romà. I Lloret demà, dimecres dia 29, acull un altre film del cicle cinema a la fresca. Es tracta de Mufasa a partir de les 10 de la nit. A Calella aquest divendres 31 de juliol segueix el NEC amb concert de Judith Nederman i també el 1 d'agost tribut a Alejandro Sanz amb Fran Valenzuela. A Tordera segueixen les nits d'estiu al Casal de Joves avui dimarts, concert de Dosenburg i Johnny Folker. A Santa Susana està a punt de començar el festival Mar d'Estiu, serà aquest divendres dia 31, amb concert de Zucchero. A Santa Coloma de Farners també segueix el cicle els dimecres a la fresca, que es fan a la plaça Farners, demà amb Sabor de Gràcia. I acabem a Vidreres amb l'Enclau Fest aquest 31 de juliol, nit de Creamos, David Mitjanit i Caca de Vaca Més Mosques, amb versions rock i blues.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: nom ens agrada, és quasi addictiu, aquest de Need Your Love, que ens presentaven fa un parell de mesos Juan Republic. Tres minuts i tres quarts d'una.
1: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Oferta especial a JS Carnissers. El dimecres 29 i dijous 30, el llom canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma d'arrebossats amb un 20% de descompte. Sí, sí, has sentit bé. El llom de canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma d'arrebossats amb un 20% de descompte. A JS Carnissers.
2: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
3: A l'agost obrim tots els dies.
4: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
5: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Es diu en Jim Class Heroes. Amb ells hem arribat pràcticament ja. Que marxem demà més a partir de les 9.
1: Fórmula 360.

Nosaltres també ho deixem aquí. Va, que arriben les notícies, les de la una. Ho deixem amb aquesta banda que sempre ens alegra l'estiu, amb aquests Bombay. Que posis un gran dia, que puguis suportar aquesta calor. I si pot ser, en remull. Si encara estàs treballant com nosaltres, no

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar s'ha sumat a la campanya Fes un truc per crear una xarxa de comerços on els infants i adolescents puguin demanar ajuda si necessiten fer una trucada i no porten telèfon mòbil. Els establiments adherits s'identificaran amb un adhesiu a l'aparador amb el missatge "Sense mòbil també pots trucar" i permetran contactar amb la família o una persona de referència davant qualsevol imprevist. La iniciativa també vol promoure un ús més saludable de les pantalles i retardar l'accés dels menors al primer telèfon mòbil. I la Festa dels Empassats de Malgrat de Mar celebra aquest dissabte el seu 15è aniversari amb una edició que recupera personatges i escenes d'anys anteriors i incorpora també una novetat, una processó oberta a tothom. La visita nocturna teatralitzada que recrea la festa del segle XVII reunirà 600 participants repartits en 10 grups i comptarà amb la col·laboració de més d'un centenar de voluntaris. La processó es podrà veure sense entrada en 3 passis a 2:15, 2:11 i 2:12 de la nit. I en clau general destaquem que els preus dels bitllets d'avió a Espanya han experimentat fortes variacions durant l'últim any i mig, segons dades d'Eurostat. Després d'encarir-se gairebé un 20% per Setmana Santa de l'any passat, aquest abril els preus han caigut un 14,4%, el que suposa un descens molt superior a la mitjana de la Unió Europea. Al maig els bitllets van tornar a pujar a prop d'un 9%, mentre que al juny han baixat un 1,3%. Eurostat atribueix aquestes oscil·lacions a la demanda estacional i al context geopolític. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, d'ambient assolellat també. Alguns núvols alts, les temperatures màximes segueixen elevades, en el cas del quadrant nord-est, amb 31 graus a la costa i 36 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
2: Comencem les rebaixes d'estiu. Afrocent Tot Pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Afrocent Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
4: Tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
4: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
5: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
6: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
5: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
7: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
8: Ràdio Marina.
9: Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestà, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'estiu. Viu Mar d'estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
10: Després de 16 anys com la veu principal d'un dels grups més importants del pop espanyol, Leire Martínez inicia una nova etapa en solitari, marcada per la llibertat creativa. Mi nombre va ser la gran estrena d'una Leire Martínez carregada de força, amb una veu que arriba al festival Mar d'Estiu en plena maduresa artística. Lluny de les grans produccions corals, Leire aposta per un directe on la seva veu, referent indiscutible de les darreres dècades, és l'única protagonista, oferint un pop sincer que connecta amb l'essència de qui és avui.
11: Mar d'Estiu.
10: Comparteix nit amb Marlena, la banda d'Anna Legazpi i Carolina Moyano, que ha vestit un univers on la sinceritat batega el mateix ritme que el seu públic. Després de tocar el cel a un Sant Jordi Club espectacular, arriba el Mar d'Estiu. Una ballada màgica, Leire Martínez i Marlena. Una trobada de veus i emocions a flor de pell que convertirà l'escenari en el refugi perfecte per a una nit d'estiu. La del dimecres 12 d'agost. I un dia més tard, l'humor és el protagonista. Tres còmics molt diferents i un únic objectiu, revolucionar la Mar d'Estiu amb la millor comèdia. La nit del 16 d'agost arriba Sergio Dalma i la seva nova gira, Ritorno a Via Dalma. El seu àlbum número 23. La seva veu torna a Itàlia un cop més per retre homenatge a la música d'alguns dels autors italians amb més recorregut a Espanya viatjant a través de diverses dècades, gèneres i estils. 15 anys compleix aquella Via Dalma.
11: Mar d'Estiu.
10: I quin tancament de Mar d'Estiu més espectacular. El 17 d'agost, Rosario torna als escenaris per presentar en directe el seu nou disc, Universo de Ley. L'aval amb més de 33 anys de carrera, una quinzena d'àlbums, concerts que es compten per milers, 8 pel·lícules i una nominació als Goya, 12 àlbums de platí, 3 premis Onda, 3 Grammys llatins i una medalla d'or al mèrit de les Belles Arts. Tota una llegenda viva de la música en espanyol, una de les artistes més estimades i respectades pels seus companys de professió. No et perdis aquesta versió de Rosario, una Rosario de Ley.
9: No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Givert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.com.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Les comissaries dels Mossos d'Esquadra de Blanes i Pineda reforçaran els seus efectius aquest estiu dins el Pla Helios. La Generalitat redistribuirà 82 agents que...

0: pels municipis de la costa per reforçar la seguretat durant els mesos de més afluència turística. A aquest dispositiu també s'hi sumaran 1.300 Mossos en pràctiques que començaran a treballar a partir del 1 d'agost. El pla també preveu més controls contra la delinqüència, les armes blanques, les agressions sexuals i un reforç de la vigilància a les carreteres. I la Platja Gran de Calella tornarà a convertir-se aquest agost en una sala de cinema a l'aire lliure amb una nova edició del Calella Beach Festival. El cicle oferirà 4 projeccions gratuïtes els dijous d'agost, sempre a 2:15 del vespre, a l'espai del Xirinou. L'activitat forma part del Maresme Film Festival i totes les sessions es faran en català. I en clau general destaquem que el Banc Central Europeu ja ha escollit els 10 dissenys finalistes dels futurs bitllets d'euro. Les propostes s'inspiren en dues temàtiques, la cultura europea i també els rius i ocells. Ara s'obre una consulta pública perquè la ciutadania pugui opinar sobre els dissenys fins al 21 de setembre. El Consell de Govern del Banc Central Europeu triarà la proposta definitiva abans de finals d'any, tot i que els nous bitllets encara trigaran un temps a entrar en circulació. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, sol, també alguns núvols alts, amb temperatures màximes entre 31 a la costa i 36 a l'interior. Demà dissabte s'esperen ruixats a la segona meitat del dia, amb màximes que baixaran lleugerament. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces. Porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vital Dent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vital Dent Blanes.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
5: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
6: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
7: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
6: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
8: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Les barraques de la Festa Major d'Arbúcies van haver de tancar la matinada de diumenge després de diverses baralles entre grups de joves. Els incidents van acabar amb la detenció d'un jove de 19 anys, acusat d'amenaces i desordres públics després que, presumptament, exhibís una navalla. Segons diverses fonts, durant la nit també es va produir una presumpta agressió masclista, fet que va provocar un segon enfrontament dins del recinte. Davant la successió d'incidents, els Mossos van decidir suspendre els concerts. I Santa Coloma de Farners celebrarà durant tot el mes d'agost la tercera edició del cicle Tons i Sons, amb quatre concerts en ermites i esglésies del municipi. La programació inclou actuacions de gospel, guitarra clàssica, música de cinema amb violoncels i un homenatge a Xesco Boix a càrrec del grup Every Night. Com a novetat, cada concert acabarà també amb un tast gastronòmic elaborat per establiments de Santa Coloma. I en clau

0: General, destaquem que la Comissió Europea ha aprovat un paquet d'ajuts de 74 milions d'euros per donar suport a les empreses de transport marítim afectades per l'encariment del combustible. Les ajudes compensaran part dels costos derivats de la crisi a l'Orient Mitjà i s'adrecen a les companyies que operen rutes entre la península, Ceuta, Melilla, les Illes Balears i les Canàries. Les subvencions cobriran fins al 70% de l'increment del cost del combustible entre els mesos de març i setembre d'aquest any. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres, ambient assolellat i calorós, amb temperatures màximes que segueixen pujant i assoliran valors entre els 32 i els 36 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i embancant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot. Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat. Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
1: Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut, oferint solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
5: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
6: A Lloret Pizzeria
5: i Pomodoro.
4: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. El Parc dels Germans Gabrielistes. Conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Oferta especial a JS Carnissers. El dimecres 29 i dijous 30, el llom canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma d'arrebossats amb un 20% de descompte. Sí, sí, has sentit bé. El llom de canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma d'arrebossats amb un 20% de descompte. A JS Carnissers.
1: De l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol, emporta-te'n un amb 2.000 euros a descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
2: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
3: Comença el festival. Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna. I esperem!
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Una adolescent de 16 anys ha mort aquest dilluns després de precipitar-se des del balcó d'un hotel de Lloret de Mar. La víctima, una turista estrangera, ha estat localitzada pel personal de l'establiment poc abans de les 6 del matí. Els serveis d'emergències no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. La policia, però, ha confirmat que no hi ha indicis de criminalitat i que no es tracta d'un cas de balcònic. I encara en clau de successos, aquest divendres va morir un home de 71 anys a la platja de Fenals de Lloret per ofegament. Els delictes a Malgrat de Mar han baixat un 25% aquest mes de juny respecte al mateix mes de l'any passat. Segons les dades municipals, durant el juny s'han registrat 124 delictes davant dels 166 del 2025. En el conjunt dels últims 12 mesos, la reducció és del 17,5%, mentre que els delictes contra el patrimoni han disminuït un 24%. A més, durant el juny, la policia local ha detingut 20 personals i els Mossos d'Esquadra 3 més. I en clau general destaquem que el sistema sanitari català ha tractat més de 31.000 persones amb hepatitis C des de l'any 2015. Segons el Departament de Salut, aquest resultat és fruit de les estratègies de prevenció, diagnòstic precoç i accés al tractament impulsades durant l'última dècada. Entre aquestes iniciatives, destaca també la unitat mòbil de cribratge, que ha detectat 133 persones amb infecció activa que fins aleshores no estaven diagnosticades on

0: no seguien tractament. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts de cel serè en general, tot i alguna nuvolada puntual, les temperatures màximes pugen lleugerament i se situen entre els 30 i els 33 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al matí 360 i a marina360.cat.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a dur 35 per 400 euros. En dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
5: Ei, que hi és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
6: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
5: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
6: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva, del 6 al 10 d'agost. La que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Hospital de Blanes ha incorporat un nou ecògraf destinat a millorar l'atenció de les persones amb càncer gràcies a una donació de més de 24.000 euros de la Fundació Oncolliga Girona. L'equipament permet col·locar amb més precisió i seguretat les vies intravenoses que necessiten molts pacients durant els tractaments de quimioteràpia, reduint així les molèsties i el risc de complicacions. La donació s'ha finançat amb els fons recaptats en la darrera edició de la cursa solidària Oncotrail. I la platja Gran de Tossa de Mar estrena un nou bany modular adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. L'equipament, situat al costat del punt de socorrisme i del servei de cadires amfíbies, incorpora lavabo i dutxa per facilitar que les persones amb mobilitat reduïda puguin canviar-se i gaudir de la platja amb més autonomia. L'actuació respon a una de les propostes dels primers pressupostos participatius del municipi i, segons l'Ajuntament, reforça el compromís amb una platja més accessible i inclusiva. I en clau general destaquem que la Generalitat ha obert una nova convocatòria d'ajuts per fomentar que els joves es facin autònoms. Les subvencions són de més de 17.000 euros i s'adrecen a persones d'entre 18 i 29 anys que iniciïn una activitat econòmica i la mantinguin durant 18 mesos com a mínim. Les sol·licituds es poden presentar des d'avui dimarts i fins al 22 de setembre. El pressupost total de la mesura és de 9,6 milions. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts se serà en general, tot i alguna nuvolada puntual. Les temperatures màximes pugen lleugerament i se situen entre els 30 i els 33 graus. Demà dimecres seguiran augmentant aquestes temperatures i se situaran amb valors de 36 graus en punts a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització.

0: Climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fesmes, fes-ho a mida.

0: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
1: Comencem les rebaixes d'estiu. Aflofem tot pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Aflofem tot pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
2: La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
4: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

0: 15 o 60 euros del val escolar. A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol, porta els teus Docs Vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
1: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Valer, Punes.
2: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
3: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100. Ràdio Marina.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes. Avui, dimarts, dia 28, segueix el cicle cinema als barris amb la pel·lícula Transformers One a les 10 de la nit al Mas Borinot. A més, avui, dia 28, també se celebra l'Aplec de l'Amor a Calabona a partir de les 5 de la tarda i a la Cantada de Goig i a les 10 de la nit actuació de X-Tram tribut a Supertramp. A Lloret de Mar destaquem avui la presentació del llibre Valentí Soliguer i Pujol, el mestre d'obres de Sant Pere del Bosc, que anirà a càrrec del seu net Jordi Soliguer i Mas a partir de les 8 del vespre al pati de l'Arol de la parròquia de Sant Romà. I Lloret demà, dimecres dia 29, acull un altre film del cicle cinema a la fresca. Es tracta de Mufasa a partir de les 10 de la nit. A Calella, aquest divendres 31 de juliol, segueix el NEC amb concert de Judith Nederman i també el 1 d'agost, tribut a Alejandro Sanz amb Fran Valenzuela. A Tordera segueixen les nits d'estiu al Casal de Joves avui dimarts, concert de Dosenburg i Johnny Folker. A Santa Susanna està a punt de començar el festival Mar d'Estiu, serà aquest divendres dia 31, amb concert de Sukerol. A Santa Coloma de Farners també segueix el cicle els dimecres a la fresca, que es fan a la plaça Farners, demà amb Sabor de Gràcia. I acabem a Vidreres amb l'Enclau Fest aquest 31 de juliol, nit de Creamos, David Mitjanit i Caca de Vaca Més Mosques, amb versions rock i blues.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
1: Oferta especial a JS Carnissers. El dimecres 29 i dijous 30, el llom canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma d'arrebossats amb un 20% de descompte. Sí, sí, has sentit bé. El llom de canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma d'arrebossats amb un 20% de descompte. A JS Carnissers.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Les barraques de la Festa Major d'Arbúcies van haver de tancar la matinada de diumenge després de diverses baralles entre grups de joves. Els incidents van acabar amb la detenció d'un jove de 19 anys, acusat d'amenaces i desordres públics després que, presumptament, exhibís una navalla. Segons diverses fonts, durant la nit també es va produir una presumpta agressió masclista, fet que va provocar un segon enfrontament dins del recinte. Davant la successió d'incidents, els Mossos van decidir suspendre els concerts. I Santa Coloma de Farners celebrarà durant tot el mes d'agost la tercera edició del cicle Tons i Sons, amb quatre concerts en ermites i esglésies del municipi. La programació inclou actuacions de gospel, guitarra clàssica, música de cinema amb violoncels i un homenatge a Xesco Boix a càrrec del grup Every Night. Com a novetat, cada concert acabarà també amb un tast gastronòmic elaborat per establiments de Santa Coloma. I en clau general, destaquem que la Comissió Europea ha aprovat un paquet d'ajuts de 74 milions d'euros per donar suport a les empreses de transport marítim afectades per l'encariment del combustible. Les ajudes compensaran part dels costos derivats de la crisi a l'Orient Mitjà i s'adrecen a les companyies que operen rutes entre la península, Ceuta, Melilla, les Illes Balears i les Canàries. Les subvencions cobriran fins al 70% de l'increment del cost del combustible entre els mesos de març i setembre d'aquest any. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres, ambient assolellat i calorós, amb temperatures màximes que segueixen pujant i assoliran valors entre els 32 i els 36 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Edificar.com refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
1: Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
5: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. El Parc dels Germans Gabrielistes. Conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Hem de canviar els mobles.
2: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
3: Comença el festival. Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute El Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna. I esperem!
0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar. Ràdio
4: Marina. Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestà, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'estiu. Viu Mar d'estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
5: Després de 16 anys com la veu principal d'un dels grups més importants del pop espanyol, Leire Martínez inicia una nova etapa en solitari, marcada per la llibertat creativa. Mi nombre va ser la gran estrena d'una Leire Martínez carregada de força, amb una veu que arriba al festival Mar d'Estiu en plena maduresa artística. Lluny de les grans produccions corals, Leire aposta per un directe on la seva veu, referent indiscutible de les darreres dècades, és l'única protagonista oferint un pop sincer que connecta amb l'essència de qui és avui.
6: Mar d'Estiu.
5: Comparteix nit amb Marlena, la banda d'Anna Legazpi i Carolina Moyano, que ha vestit un univers on la sinceritat batega el mateix ritme que el seu públic. Després de tocar el cel a un Sant Jordi Club espectacular, arriba el Mar d'Estiu. Una ballada màgica, Leire Martínez i Marlena. Una trobada de veus i emocions a flor de pell que convertirà l'escenari en el refugi perfecte per a una nit d'estiu. La del dimecres 12 d'agost. I un dia més tard, l'humor és el protagonista. Tres còmics molt diferents i un únic objectiu, revolucionar la Mar d'Estiu amb la millor comèdia. La nit del 16 d'agost arriba Sergio Dalma i la seva nova gira, Ritorno a Via Dalma. El seu àlbum número 23. La seva veu torna a Itàlia un cop més per retre homenatge a la música d'alguns dels autors italians amb més recorregut a Espanya viatjant a través de diverses dècades, gèneres i estils. 15 anys compleix aquella Via Dalma.
6: Mar d'Estiu.
5: I quin tancament de Mar d'Estiu més espectacular. El 17 d'agost, Rosario torna als escenaris per presentar en directe el seu nou disc, Universo de Ley. L'aval amb més de 33 anys de carrera, una quinzena d'àlbums, concerts que es compten per milers, 8 pel·lícules i una nominació als Goya, 12 àlbums de platí, 3 premis Onda, 3 Grammys llatins i una medalla d'or al mèrit de les Belles Arts. Tota una llegenda viva de la música en espanyol, una de les artistes més estimades i respectades pels seus companys de professió. No et perdis aquesta versió de Rosario, una Rosario de Ley.
4: No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Una adolescent de 16 anys ha mort aquest dilluns després de precipitar-se des del balcó d'un hotel de Lloret de Mar. La víctima, una turista estrangera, ha estat localitzada pel personal de l'establiment poc abans de les 6 del matí. Els serveis d'emergències no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. La policia, però, ha confirmat que no hi ha indicis de criminalitat i que no es tracta d'un cas de balcònic. I encara en clau de successos, aquest divendres va morir un home de 71 anys a la platja de Fenals de Lloret per ofegament. Els delictes amb el Malgrat de Mar han baixat un 25% aquest mes de juny respecte al mateix mes de l'any passat. Segons les dades municipals, durant el juny s'han registrat 124 delictes davant dels 166 del 2025. En el conjunt dels últims 12 mesos, la reducció és del 17,5%, mentre que els delictes contra el patrimoni han disminuït un 24%. A més, durant el juny, la policia local ha detingut 20 personals i els Mossos d'Esquadra 3 més. I en clau general destaquem que el sistema sanitari català ha tractat més de 31.000 persones amb hepatitis C des de l'any 2015. Segons el Departament de Salut, aquest resultat és fruit de les estratègies de prevenció, diagnòstic precoç i accés al tractament impulsades durant l'última dècada. Entre aquestes iniciatives, destaca també la unitat mòbil de cribratge, que ha detectat 133 persones amb infecció activa que fins aleshores no estaven diagnosticades o no seguien tractament. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts de cel serè en general, tot i alguna nuvolada puntual. Les temperatures màximes pugen lleugerament i se situen entre els 30 i els 33 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fesmés, fes-ho a mida.

0: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
0: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
1: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
0: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
1: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
0: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
3: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
4: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
3: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
4: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Va, vinga, selfie.
2: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
6: A l'agost obrim tots els dies.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Hospital de Blanes ha incorporat un nou ecògraf destinat a millorar l'atenció de les persones amb càncer gràcies a una donació de més de 24.000 euros de la Fundació Oncolliga Girona. L'equipament permet col·locar amb més precisió i seguretat les vies intravenoses que necessiten molts pacients durant els tractaments de quimioteràpia, reduint així les molèsties i el risc de complicacions. La donació s'ha finançat amb els fons recaptats a la darrera edició de la cursa solidària Oncotrail. I la platja Gran de Tossa de Mar estrena un nou bany modular adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. L'equipament, situat al costat del punt de socorrisme i del servei de cadires amfíbies, incorpora lavabo i dutxa per facilitar que les persones amb mobilitat reduïda puguin canviar-se i gaudir de la platja amb més autonomia. L'actuació respon a una de les propostes dels primers pressupostos participatius del municipi i, segons l'Ajuntament, reforça el compromís amb una platja més accessible i inclusiva. I en clau general, destaquem que la Generalitat ha obert una nova convocatòria d'ajuts per fomentar que els joves es facin autònoms. Les subvencions són de més de 17.000 euros i s'adrecen a persones d'entre 18 i 29 anys que iniciïn una activitat econòmica i la mantinguin durant 18 mesos com a mínim. Les sol·licituds es poden presentar des d'avui dimarts i fins al 22 de setembre. El pressupost total de la mesura és de 9,6 milions. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts se serà en general tot i alguna nuvolada puntual. Les temperatures màximes pugen lleugerament i se situen entre els 30 i els 33 graus. Demà dimecres seguiran augmentant aquestes temperatures i se situaran amb valors de 36 graus en punts a l'interior. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Oferta especial a JS Carnissers. El dimecres 29 i dijous 30, el llom canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma d'arrebossats amb un 20% de descompte. Sí, sí, has sentit bé. El llom de canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma d'arrebossats amb un 20% de descompte. A JS Carnissers. Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Sant Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a Blanes.

perseguint la nit busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic, amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
1: Hola, Gala.
2: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
1: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
2: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-334500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Les barraques de la Festa Major d'Arbúcies van haver de tancar la matinada de diumenge després de diverses baralles entre grups de joves. Els incidents van acabar amb la detenció d'un jove de 19 anys, acusat d'amenaces i desordres públics després que, presumptament, exhibís una navalla. Segons diverses fonts, durant la nit també es va produir una presumpta agressió masclista, fet que va provocar un segon enfrontament dins del recinte. Davant la successió d'incidents, els Mossos van decidir suspendre els concerts. I Santa Coloma de Farners celebrarà durant tot el mes d'agost la tercera edició del cicle Tons i Sons, amb quatre concerts en ermites i esglésies del municipi. La programació inclou actuacions de gospel, guitarra clàssica, música de cinema amb violoncels i un homenatge a Xesco Boix a càrrec del grup Every Night. Com a novetat, cada concert acabarà també amb un tast gastronòmic elaborat per establiments de Santa Coloma. I en clau general, destaquem que la Comissió Europea ha aprovat un paquet d'ajuts de 74 milions d'euros per donar suport a les empreses de transport marítim afectades per l'encariment del combustible. Les ajudes compensaran part dels costos derivats de la crisi a l'Orient Mitjà i s'adrecen a les companyies que operen rutes entre la península, Ceuta, Melilla, les Illes Balears i les Canàries. Les subvencions cobriran fins al 70% de l'increment del cost del combustible entre els mesos de març i setembre d'aquest any. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres, ambient assolellat i calorós, amb temperatures màximes que segueixen pujant i assoliran valors entre els 32 i els 36 graus. De moment, això tot, us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Radio Marina.
7: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
8: Bona nit. Són les 9 i 3 minuts i això és el Quilòmetre Zero de Ràdio Marina. L'hora en què la calor comença a donar una miqueta de treva i espero que el sentit comú també, per sort. Abraçada radiofònica ben gran de qui et parla, Marta Fuera Pons, i qui et farà costat en aquesta horeta de ràdio de música en català, de música de proximitat. Durant els propers 56 minuts tindrem molta i bona música estiuenca. Analitzarem, doncs, la banda sonora d'aquest estiu 2026, cançó per cançó. Prepareu-vos potser una copa de vi blanc fresquet o potser més aviat un refresc sense alcohol ni sucres afegits ni edulcorats perquè sigui ben ben saludable. I som-hi, arrenquem el quilòmetre zero d'avui i ho fem amb algú que ha fet del patiment un negoci altament lucratiu. Sabeu de qui us parlo? Si hi ha un joc fet cançó que ha provocat un piló de ruptures amoroses i confessions incòmodes de matinada, és aquest. Joan de Lussà, l'any 2003, amb el Jo Mai Mai, al quilòmetre zero. Avui l'Albert...

Alerta que si jugueu al Jo Mai Mai, aquest estiu podeu acabar confessant coses perilloses, eh? Però, i no és maco això, una micona de perill a la vida? Una cançó que va néixer com un divertiment per un projecte teatral i va acabar generant un fenomen sociològic. El Jo Mai Mai, que per cert estarà al Festival d'Estiu de Santa Susana. Exactament el dia 9 d'agost, això mateix. No, el 6, perdó, m'he equivocat. El 6 d'agost, Joan Dausà. I ara seguim el quilòmetre zero d'estiu amb Manel. Hi va haver una època que, pel 2008 més o menys, en què l'intel·lectualisme barceloní va decidir redimir-se a través del pop i de l'ukelele.

Doncs el que et deia, el 2008 els Manel van publicar els millors professors europeus i es van convèncer a tots, ens van convèncer que el mar era un lloc idíl·lic i no un espai ple de turistes buscant wifi. Una cançó brillant que va, malgrat haver estat sonada fins a l'extenuació, conserva la seva arquitectura intacta. Un àlbum que es va gestar en un pis de Gràcia, lluny de qualsevol brisa marina. Potser per això van idealitzar d'aquesta manera la platja i ens va quedar tan bé, tan rodona la cançó, tan estètica. Que bonic estar al teu costat des del quilòmetre zero de Ràdio Marina i compartir la millor música amb tu en català, com aquesta de la Ludwig van. Que bonic.

També tenen cites musicals aquest estiu la Ludwig van. Per exemple, el Festival de Cambrils el dissabte 1 d'agost. I els empordanesos també faran una incursió al Maresme el dimecres 5 d'agost de 2026 per encapçalar la segona nit de la Garrigada d'Argentona. M'ha cridat l'atenció això de la Garrinada, on compartiran jornada amb el porc a la brasa del sopar popular i el rigui de l'escarramutxi. Una combinació altament recomanable per a estómacs i oïdes oberts a la festa. I ara al quilòmetre zero hi posem la veu de Maria Jaume amb aquest tema que es titula Ressaca a la platja.

També estarà la Garrinada. Maria Jaume, en concert a Argentona. La mallorquina que té la virtut de dir les frases més cruels i devastadores amb l'afinitat d'una cantautora folk, convertint la seva música en una mena de trampa de pellut per on l'oient hi va distret. Una altra de les bones propostes.

El pop independent català s'ha tornat urbà i una mica existencialista. Ho podràs comprovar escoltant aquest tema dels Iglú del 2024, tota la vida.

Els barcelonins Iglú, que van signar el 2024 aquesta cançó Tota la vida, una reflexió sobre la immediatesa dels vincles moderns i la por crònica al compromís. Tot plegat embolicat en sintetitzadors, vuitanters molt ben mesurats. 4:05 de 10 de la nit.

I dels Iglu passem ara a la veu de Rigoberta Bandini. Aquesta vegada ens situem l'any 2021, perquè aquell any ens va fer ballar a tots sota el paraigua d'una campanya publicitària de cervesa, però sota l'aparença d'un divertiment estival. Aviam què passa amaga l'habitual pulcritud melòdica de Rigoberta Bandini, però amb una barreja de misticisme domèstic i, no sé, una cosa especial. Aviam què passa, Rigoberta Bandini.

0: aviam què passa.
1: Una de les poques aparicions de Rigoberta Bandini d'aquest estiu a les nostres contrades la tindrem el dia 14 d'agost al Guíxols Arena dins el festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Segur, segur que hi sonarà aquest Aviam què passa. On sí que ha sonat és el quilòmetre zero d'estiu de Ràdio Marina. I hi ha cançons que sobreviuen al seu propi temps perquè aboquen una calma que avui dia sembla gairebé de ciència-ficció. Ens remuntem a l'any 1993 amb el disc 2 o 3 de 3 de Ja t'ho diré. La cançó Si vens és un exercici de romanticisme mediterrani contingut sense estridències. Ja t'ho diré.

L'any 2020 va ser un any fosquet, complicat, excepte l'estudi on la Su i Carlos Sadness van polir el disc Ventura. D'allà va sortir Tan Clar, una peça de pop gairebé afrancesat que reivindica la lleugeresa com una forma d'art, que de vegades també fa bona falta.

0: la SU al quilòmetre zero, que, per cert, aviat la podreu veure en format village dins del festival Sons del Món de la Ciutadella de Roses, el 8 d'agost, per ser més exactes, i el 5 de setembre tancarà la temporada estiuenca al Posidònia Fest de Mataró. Hem creuat ja la ratlla de l'equador del quilòmetre zero d'avui. I posem la frescor i l'energia de Gertrudis i Doctor Prats amb una d'aquestes cançons que fa estiu, que es diu No em dóna la gana.
1: En un món perfecte,

La rumba catalana va patir una mutació interessant la dècada passada quan va començar a absorbir l'electrònica de consum. Els Gertrudis, veterans de la fusió, van llançar el 2021 No em dóna la gana. Un títol que podria ben bé ser el resum d'una declaració de principis davant la pressió de la productivitat estètica actual. Aquí acompanyats pels Doctor Prats.

0: I ara anem enrere en el temps fins al 2008. El rock de tall clàssic sobreviu a Catalunya gràcies a l'obstinació d'unes poques icones. Entre elles hi ha, evidentment, els Lacs amb Busto. Tornem a escoltar un dels seus grans èxits, Que boig el món.
1: Que boig el món, que no té cap sentit. I em fa pensar, no sé què hi faig aquí. Que boig el món, que no el puc entendre mai.

I pels nostàlgics de l'Ax amb Busto, una cita imprescindible. Compartiran escenari amb Gossos el dissabte 1 d'agost a la Ciutadella de Roses. Radio Marina. 5 minuts i serem a 3:15 de la nit, ja a la recta final del programa, i ens acompanyen els Amics de les Arts. La nit sembla que serà nostra.

0: als amics de les arts, que ja ho saps perquè t'ho hem anat explicant aquest estiu, eh? Diumenge, 2 d'agost, al Festival Mar d'Estiu, al nou recinte Mar d'Estiu de Santa Susanna. I compartiran escenari, ni més ni menys que amb Ginestà. I ja que els tindrem juntets en concert, els amics de les arts i Ginestà, doncs hem pensat que també estaria bé tenir-los juntets avui al quilòmetre zero. La cançó d'autor del Ginestà. Arriben al programa els germans Serrasolses, que l'any 2022 van llançar aquest tema titulat Ulls d'Avellana. Un tema fràgil i intens.
1: Queda't els riures del mig, que al final fa ràbia, i aquell perfum dolç, pastís de formatge. Jo em quedo el record i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria i ens feien petons al mig la Gran Via. Jo em quedo l'estiu que ens ha tret la vida. Per quan ho pensis i tot faci mal, tinc un vers que neteja ferides. Que tant de bo ens veiem d'aquí un temps per cridar lo bonic d'aquells dies. I en el moment en què em tornis al cap i el record em rebenti la vida.

Lluís Gavaldà va entendre abans que ningú que fer-se gran dalt d'un escenari exigia una elegància creixent en els textos. I l'any 2018, dins l'àlbum Som, els Pets ens van deixar aquesta petita joia de pop de cambra. La vida és bonica però complicada. Un títol que estalvia qualsevol comentari addicional i que retrata perfectament la ironia de l'edat adulta.

Un dels clàssics que repassem també al quilòmetre zero, on anem combinant cançons d'ahir, d'avui i de sempre. Per cert, els Pets, que estaran en concert per qui vulgui fugir de temperatures de la costa, aquest dissabte 1 d'agost, entre muntanyes ben fresquets, a Camprodon. Nou minutits i ja seran les 10 de la nit. El següent tema ens el presenten les Montses. Així es diu aquest grup, que l'any 2019 van decidir llançar aquest tema també, que sona molt estiuenc. Fes-m'ho tot.

I l'hora ja se'ns ha esgotat, la qual cosa, doncs, sol ser una bona notícia a la ràdio i, en general, a la vida. Fins aquí el quilòmetre zero de Ràdio Marina d'avui dimarts. Us hem ofert cançons ben triades, creiem, i les dades de l'agenda de concerts d'aquest 2026, d'aquests propers dies. La gestió de la teva nit ja corre pel teu compte. Demà a les 9 i tornarem a obrir el micròfon, si no passa res estrany, com ho fem cada dia, de 9 a 10 de la nit, de dilluns a diumenge, al quilòmetre zero de Ràdio Marina. Et deixem amb L'altra fase. És la primera cançó que el cantant mallorquí Joan Garrido va publicar en català. Bona nit, adéu-siau.